swihlayisa a ku va hi pfuna van'wana va makwerhu mundzuku ka siku hi ta dyondza.